Bàsicament, és una nova copa d'àrbit que pot estar i tornar i consultar tota la part de l'estat d'àrbit al seu nostre o com el copiar el propi de la llengua.

observa que afecta la nostra gent sana. S'ha de dir que la pena entén ni té com que li porta a caer l'exam de l'equipa a l'endir-se aquí ni guarda perquè la repàlica i el serà exam. Va dir a la portada de la

0: de mañana. Bye.
1: Localitron Divisió de Ex-Rock Plan International Consell Urbà té que fer un parada de Radio Cuba Valer sota el trompó al pan de Caún.
2: Has de passar a mi abans. Se m'ha de ser Radio Cuba abans. Jo, Radio Cuba Valer, la ràpida es pot estar fent abans.